0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrans, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: ICAT Weekend.
1: Comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

i Cat Weekend. Yes, I'm...

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: A les Terres de l'Ebre, unes tempestes que desapareixeran ja a partir de les 10-11 del matí i després quedaran residualment alguns ruixats que afectaran a les Terres de l'Ebre al llarg del migdia i de la tarda, ruixats que també es poden reproduir una mica a l'interior de Catalunya. A la resta del territori, més tranquil·litat, més sol i les temperatures, això sí, són més baixes.
1: I en plana política, el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouagbi, ha reivindicat aquest divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre Ceuta i Melilla i ha defensat que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè les dues ciutats tornin al si de la pàtria. Així ho ha dit en unes declaracions al canal públic marroquí 2M en plena crisi per l'onada migratòria a Ceuta. I en plana cultural, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops. A l'Alt Empordà, durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I tanquem amb els esports. En futbol, a la segona divisió, derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera Nacional 340 s'ha reobert a 8:15 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han, quedat atrapats per les pluges. A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders que afecta la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. Segons el Meteocat, al litoral del Baix Penedès s'han acumulat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores. En concret, entre les 10 de la nit i les 6 del matí, al Vendrell i Torredembarra hi han caigut 140 litres per metre quadrat. A més, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 627 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell, mentre que els bombers han atès 192 avisos. I en successos arran d'aquestes inundacions, 3 persones han resultat ferides en quedar atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà, segons han informat els bombers que han rebut l'avís poc després de les 2 de la matinada. Com diem, les fortes pluges al Baix Penedès i al nord del Tarragonès han obligat també a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i també una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha emportat també un centenar de joves cap a l'escola Pla de Mar, on s'ha obert un centre d'acollida. A més, s'han muntat centres al Voli Esportiu de Roda de Barà i al Casal Municipal de Creixell. Aquests són els 3 municipis més afectats per les pluges, juntament amb Torredembarra. I en plana política, el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu en la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació dels diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Molt bona nit, estimades i estimats amics de Ja Escoltem Jazz. Encantats de tornar un cop més a estar amb vosaltres i de presentar-vos el programa tan especial que tenim aquest vespre. Avui, al Ja Escoltem Jazz, emprenem un viatge sonor per descobrir com vibra el jazz a les diferents comunitats autònomes de l'Estat. Després d'haver dedicat programes propis a Galícia, Andalusia i el País Basc, avui obrim el mapa i dibuixem nous paisatges musicals. Viatjarem per la Comunitat de Madrid amb un jazz ple d'energia urbana i d'influències internacionals i també per la Comunitat Valenciana, on el jazz creix al costat d'una llarga tradició bandística. Per les Illes Balears, on el so mediterrani s'escolta entre harmonies càlides, i per Aragó, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Múrcia, Cantàbria, Astúries, Extremadura, La Rioja, Navarra, les Illes Canàries i fins a Ceuta i Melilla. Cadascuna d'aquestes comunitats aporten el seu propi accent i la seva manera de respirar la música i la seva pròpia escena, més petita o més gran, però sempre ben autèntica. Un recorregut que ens mostra la riquesa i la divergència del jazz fet aquí, un jazz plural, atrevit i arrelat al territori. Prepareu-vos per un viatge de colors, ritmes i mirades que demostra que el jazz, a casa nostra, és tan divers com les terres que el fan néixer.

Molt bona nit, estimats i estimades oients i oientes. Avui, tal com ha dit en Jordi, començarem aquest viatge divers sobre el món del jazz i començarem per les Illes Balears, terra plena de bones idees i bones iniciatives, on el jazz va arribar a través del turisme. En els hotels era un clar exemple de mostrar aquest estil musical. Cap als anys 80-90 es consolida l'escena local amb gyms i escoles de música moderna. Barcelona i Palma han tingut sempre un intercanvi constant de músics. El jazz a Mallorca va anar de la mà de Joan Bibiloni, que fou pioner del jazz fusió i el jazz mediterrani. Avui ja escoltem jazz, fem una pausa dolça i mediterrània per escoltar una joia de l'any 2022 amb el cor de Joan Bibiloni, un dels nostres artistes més sensibles i versàtils de les Illes Balears.

0: Bibiloni, pioner del jazz fusió i del so balear, combina en aquesta peça la seva elegància habitual, amb una atmosfera íntima i càlida. Hi trobem la seva fusió característica de jazz, pop acústic i textures mediterrànies, sempre amb una guitarra que respira suavitat, emoció i senzillesa, però amb una profunditat que només un artista de la seva trajectòria pot transmetre. Una invitació a escoltar amb calma, amb ànima i, sobretot, amb cor.
1: Avancem i us presentarem a l'Andreu Galmés, que és un dels grans noms del jazz de les Illes i representa un exemple clar de com el jazz a les Illes Balears pot tenir múltiples veus. Des del jazz clàssic fins a la fusió amb influències mediterrànies i contemporànies. A més, el 1992, l'Andreu va fundar el grup Calitja Jazz. La cançó que us presentem aquest vespre, que és una cançó de l'any 2007, té un títol molt escaient. Es diu Desembre. L'acompanya al contrabaix el sabadellenc Toni Cuenca. Amb totes i tots vosaltres, Desembre, Andreu Galmés.

Un dels noms més moderns de l'escena jazzística de les Illes Balears seria Aina Zanoguera, amb una veu moderna, pròpia i elegant, i que l'actriu representa les noves generacions del jazz. Aquest programa d'aquest vespre volem presentar-vos una cançó que es diu Cançó de totes, que és el nostre petit homenatge per rememorar que el passat 25 de novembre es va celebrar el Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones. Amb tots vosaltres, Cançó de totes, d'Aina Zanoguera, un autèntic al·legat a l'empoderament femení.

Arribats a aquest punt del programa, no us podem deixar de fer esmena del gran Marco Mezquida, que és una de les veus més personals i magnètiques del piano europeu actual. Nascut a Menorca, va començar a tocar de ben petit i amb només uns anys d'estudi formal ja destacava per una sensibilitat i una llibertat creatives que escapaven a qualsevol etiqueta. Avui en dia és un pianista reconegut internacionalment amb projectes que van des del jazz més intimista a la improvisació lliure, passant per col·laboracions amb músics de primera línia d'arreu del món. El nostre programa, que ja vam tenir el privilegi d'entrevistar-lo i recordem perfectament la seva proximitat i el seu sentit de l'humor i aquesta mirada tan clara cap a la música com a un espai de joc i de veritat, ens va colpir molt. Avui el tornem a escoltar per celebrar un talent que neix a les Balears, però que parla en un llenguatge universal. Així doncs, us proposem la cançó Talisman per tal que veieu en versió musicada el que us hem explicat ara mateix en paraules. Amb totes i tots vosaltres, Talisman, Marco Mezquida.

Caram, quins moments d'intimitat. Entenem que la música ha sigut sempre un bon canal per sentir les emocions des d'un espai personal, que cada un de nosaltres el fa connectar i sentir coses diferents. El jazz, més concretament, ens transporta a un món emocional indescriptible, de molta intimitat, i que ens pot ajudar a experimentar sons i ritmes que poden cautivar la nostra atenció i fer d'aquests moments, moments màgics. Us proposem sentir el ritme d'en Biel Ballester. És una de les veus del gypsy jazz mallorquí amb més projecció internacional. Cordes precises, un swing net i aquest toc mediterrani que fa únic. Tots notes i acords que evoquen el gypsy swing amb aroma mallorquí. Biel Ballester porta la corda i el ritme que fa moure el públic amb un to vintage. I tot això ho veureu reflectit en aquesta proposta d'aquesta cançó de l'any 2002. Amb tots vosaltres, Fort Coloma, Biel Ballester Trio.

Quan perdem persones que han estat a prop nostre, sentim una profunda sensació de dol. Aquest és important que es pugui viure com un procés natural i ple d'aprenentatges. Aprendre a desprendre'ns és la manera de deixar anar i sentir que res ni ningú ens pertany. Avui us volem presentar una cançó de Changuito que es diu Aquells que se'n van. No és estrictament jazz, però sí que té una manera mediterrània de respirar la música, que ens encaixa a la perfecció en aquest programa. Així doncs, anem a sentir Aquells que ens deixen, de Changuito.

Avancem al programa i ens situem l'any 2024 de la mà del Miguel Ángel Rigo, un dels saxos més interessants de l'escena balear, amb un so actual, un fraseig obert i una sensibilitat molt pròpia, ideal per començar a pujar intensitat. Amb totes i tots vosaltres, Tenor Balearicus, de Miguel Ángel Rigo and Friends.

Ens situem a l'any 2025, amb la Muriel Grossman, una de les artistes més personals que ha donat l'escena d'Eivissa. Tot i no ser originària de les Illes Balears, la saxofonista Muriel Grossman s'ha convertit en una figura clau de la seva escena musical, nascuda a Viena, criada entre Àustria i Niça, i va arribar a Eivissa fa més de 15 anys, i la illa la va convertir en casa seva i en un espai vital per a la seva creació. Des d'allí ha desenvolupat una trajectòria internacional brillant dins l'espiritual jazz, amb un so molt personal, profund i meditatiu, que l'ha situat com una de les veus més singulars del jazz europeu contemporani. El seu treball des de la tranquil·litat i la llum d'Eivissa ha estat fonamentat per projectar el jazz des de les Balears i més enllà del Mediterrani. Anem a sentir, doncs, amb tots vosaltres, Already Here, de Muriel Grossman.

Bé, amigues i amics de Ja Escoltem Jazz, amb aquesta cançó i amb d'altres ens veiem obligats una miqueta a escurçar la seva durada perquè el que pretenem és donar-vos el màxim d'estils i artistes de les illes, i si no, no arribaríem a temps, bàsicament. Doncs bé, tenint en compte tot això, doncs retrocedirem a l'any 2024 amb el Tomeu Garcías, que és un músic de ses illes que ens aboca calidesa i presència. El trombó de Tomeu Garcías té profunditat i una manera de tocar que recorda els grans mestres del vent metall. És perfecte per a seccions de big band local o per enlairar una peça instrumental amb un so càlid i potent, una joia de l'escena local. Amb totes i tots vosaltres, de qui tot ho veu, Tomeu Garcías i Friends.

Ara ens situem a l'any 2020 per presentar-vos en Pere Dàvila, un talent emergent, fresc i sensible, amb un futur enorme. El seu virtuosisme aporta una mirada nova. Forma part de la nova generació de jazz balear i un dels noms que més està despuntant. Jove, amb una sensibilitat enorme i una manera molt personal de parlar amb la seva guitarra. La seva música respira llum i modernitat, i cada projecte on participa confirma que és un talent a seguir de ben a prop. Us deixem amb un tros de la seva cançó Legato, d'en Pere Dàvila.

Continuarem amb una proposta molt especial, amb una veu emergent de l'escena balear, delicada i molt expressiva, que combina diferents estils, el jazz amb el funky, big band i un toc mediterrani molt especial. Us parlem de la Maria Rosselló i el seu tema per aquest vespre, coreografies. Amb tots vosaltres, coreografies. Maria Rosselló.

Estem arribant al final del nostre programa d'aquest vespre amb el tema Loverman, interpretat per Maria de Mar Bonet. Loverman és una composició clàssica del jazz instrumental i vocal, reinterpretada, així que permet apropar la seva veu mediterrània a un llenguatge genuïnament jazzístic, ideal per encaixar en un programa com aquest. La Maria del Mar Bonet representa la capacitat d'unir la sensibilitat mediterrània amb arranjaments i harmonies propis del jazz, mostrant la seva versatilitat com un artista. Amb tots vosaltres, Loverman, de Maria del Mar Bonet.

0: Amigues i amics de Ja Escoltem Jazz, acabem aquí aquest recorregut per les Illes Balears. Hem escoltat una escena diversa, viva i plena de personalitats brillants. Gràcies per navegar amb tots nosaltres.
1: Ens retrobem al proper Ja Escoltem Jazz en un programa especial de jazz nadalenc, que us oferirem la nit de Nadal i que, sens dubte, tindrà un flow molt adient en aquesta època de l'any. Que la música ens acompanyi.
0: Qui us parla? Jordi Brito.
1: I Ricard Dia.
0: Amb el suport tècnic del Robert Garrigós. De fons, esteu sentint la cançó de l'any 1999 del Toni Xuclà, que es diu I si... Us esperem i recordeu, ja escoltem jazz. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Les pluges que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i pels cotxes que han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa a Rodalies, la circulació a l'R2 Sud, l'R4, l'R13, l'R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert també passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Com expliquem, a Torredembarra s'han recollit uns 137 litres per metre quadrat i les principals afectacions a aquest municipi s'han produït al passeig Miramar i en alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim, que també han quedat inundats. Ens dona més detalls des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: El passeig Miramar s'ha hagut de tallar en alguns trams per l'acumulació d'aigua. A més, s'ha hagut d'assistir un vehicle i a una família que ha quedat incomunicada a l'urbanització de Claramar. S'han desplaçat diverses tapes de claveguera i contenidors i també hi ha hagut afectacions a la platja. Durant la matinada, la policia local ha rebut nombroses trucades per atendre diverses situacions d'emergència. Amb tot, l'alcalde accidental, Valé Pino, destaca que al municipi no hi ha hagut danys personals i que ara treballen per recuperar la normalitat a la via pública.
3: La platja està afectada, però no està excessivament afectada. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
2: Segons les dades del Meteocat, les precipitacions registrades durant aquesta matinada a l'estació automàtica que hi ha arran de platja fan que aquest dissabte hagi estat el dia més plujós a Torredembarra en 26 anys de dades.
1: I seguim parlant d'aquests aiguats perquè fins ara 5 persones han resultat ferides, 3 han quedat atrapades quan ha cedit...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels a la Costa Daurada. L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. Pel que fa a la xarxa viària, la carretera nacional 340 s'ha reobert a 8:15 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que ja havien quedat atrapats a causa dels aiguats. Pel que fa als trens, la circulació a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 de Rodalies s'ha pogut restablir passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Com expliquem, les precipitacions han deixat al voltant d'uns 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra fins a les 6 del matí, però en alguns punts es podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. I arran d'aquests aiguats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas al sud de Catalunya, davant la situació meteorològica. En una piulada a la xarxa X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. A més, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents. Anem ara amb un apunt cultural, perquè Roger Mas ha tancat la 19a edició del festival. After all you put me through, you think I despise you, but in the end I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Fent balanç d'aquests ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat tres, un dels quals crític.
2: D'altra banda, en un càmping d'aquest municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: I coneixem ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
0: Parlem també de castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona.
0: I més notícies, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
2: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, en futbol, avui partit complicat per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 9:45 de la nit a l'RCD Stadium.
2: Els de Manolo González volen fer bo el factor camp i el ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica. Un espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Submit Market, detalla com està la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
4: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors ha estat no sé quants minuts sense, amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el puls, perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
2: En un càmping del mateix municipi de Roda de Barà també ha caigut un mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per aquestes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
5: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns revés, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i demés, tot això ho havíem fet. Però jo no recordo haver vist mai, porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, òbviament, els barris de Baixa Mar, el que toca tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, òbviament, molt afectades.
0: El Servei d'Emergències Mèdiques ha fet un total de 35 atencions i aquests aiguats han obligat a desallotjar el càmping Arc de Barà, de Roda de Barà precisament, i una discoteca del Vendrell. També un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. Han marxat també campistes del càmping Sirena Dorada de Creixell i s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell.
2: Paral·lelament a tot això, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit del matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També han mobilitat pel que fa als trens la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert ja passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes.
0: I com estem explicant, un dels municipis més afectats ha estat el Vendrell per aquest temporal. Pel que fa a les xifres, entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
6: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
7: Ha arribat a nivells bastant... jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per sort no han tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar a Macarella i els hem acabat portant a l'escola de l'antiga escola Pla de Mar perquè poguessin estar doncs, calents.
8: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
6: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
0: I Torredembarra, el Tarragonès, ha estat un altre dels municipis afectats. Allà es recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
2: A l'estació del Meteocat que hi ha a la zona de la platja s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
9: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
10: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
9: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
11: Ha tingut alguna incidència en un canvi que també hem donat suport per fer un relacionament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si necessitaven algun tipus d'efectiu nostre i de més, no? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
9: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
0: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions i s'ha posat ja a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes.
2: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap SMS per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
0: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha demanat alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas a la zona sud de Catalunya, davant les previsions adverses de la situació meteorològica.
2: En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta darrera nit i, d'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular a prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
0: Sembla que deixem enrere aquest temporal al Baix Penedès i al Tarragonès just quan passen 7 mesos des que el temporal, en aquest cas el Harry, va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
2: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses que encara no s'han solucionat a la zona, s'utilitza ja com a amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
13: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
14: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
12: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
0: Passem a parlar ara de castells, perquè avui hi ha un doble compromís d'alt nivell, en aquest cas durant aquest cap de setmana, per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la xarxa Més aquest dissabte. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les Diades de les Festes Majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la Diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant 2 dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Forra i Pilar, el 5-9 amb Forra o el 2-9 amb Forra i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb folre i manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, 3 dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb folre descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb folre i apuntaran al Pilar de 7 amb folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La Festa Major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la Festa Major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
0: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees.
2: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
0: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i ciutadana i algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
2: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar la concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants, ni els símbols o pancartes que s'hi exigeixin, incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
0: Obrim ara plana local, continuem en temporada turística i els punts i espais d'informació de la ciutat de Tarragona augmenten les consultes registrades aquest estiu en comparació amb les xifres de l'any passat.
2: Les peticions s'han duplicat en les jornades a l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França. L'Ajuntament considera que molts visitants han vingut a la ciutat per gaudir d'aquestes dues experiències, però han demanat informació per tornar-hi. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
16: L'etapa del Tour de França va sortir de Tarragona el passat 5 de juliol i 60.000 persones van omplir els carrers de la ciutat. El 12 d'agost l'eclipsi total va fer que 27.000 persones l'observessin des d'algun dels espais recomanats a Tarragona. Tot plegat ha fet que a l'entorn d'aquestes dates les sol·licituds als punts d'informació de Tarragona Turisme es multipliquessin per dos. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ha explicat a Tarragona Ràdio que la feina als punts d'informació s'ha intensificat aquest estiu a Tarragona.
17: Van més que duplicar les atencions que es fan habitualment. O sigui, vam comparar amb el mateix dia de l'any anterior i vam fer més del doble d'aquestes atencions al públic.
16: Alguns dels turistes que han passat aquest estiu per la ciutat han descobert una Tarragona molt amable i atractiva. Així la descrivia a Tarragona Ràdio Elisabeth Letertre, que venia del nord de França.
18: És una ciutat que està molt bonita. Me parece muy, muy buena para vivir. La buena comida, la buena vida.
16: A l'espera de tancar el balanç turístic de l'estiu, es calcula que la ciutat pot arribar enguany a les xifres històriques de 2022.
0: I seguim parlant de turisme, en aquest cas un dels principals problemes dels poblets del Ripollès, de les valls de Ribes i de Camprodon, durant aquesta època de més afluència com és l'estiu, és l'aparcament.
2: Els consistoris miren de resoldre-ho amb més o menys èxit, però es tracta d'una situació relativament nova que cal abordar. A Molló s'ha aconseguit gairebé duplicant places d'aparcament i municipis com Vilallonga hi estan treballant. Des de Ràdio Ripoll, Martí Palau.
19: La urbanització del carrer del Clot de Molló, en un augment de 40 places d'aparcament, així com la futura regulació de les places per estacionar a la zona dels compactadors, ha posat solució al càmping i pugui de vehicles que era el poble fins fa poc més d'un any. Actualment, el nucli compta amb uns 120 aparcaments delimitats, destacant-ne 3 al centre a moda de zona verda. Parla Josep Coma, alcalde de Molló.
20: Des d'aquesta primavera, zona verda, estacionament regulat 15 minuts doncs, a la plaça Major per anar a fer el cafè o anar a comprar en alguna botiga ràpidament, i això ens hi ha obligat una mica doncs, a la dinàmica actual que hem hagut de fer en molts municipis. Abans aquests municipis petits doncs, no estàvem acostumats a regular doncs, el tema del trànsit, de l'estacionament.
19: Ara, més que mai, doncs, no hi ha excusa per no aparcar correctament dins dels municipis com Molló, on ja s'ha abordat la problemàtica i s'hi ha donat solució. L'Ajuntament manté el conveni amb els Mossos i recorda que continuarà sancionant els vehicles mal estacionats al municipi, sobretot ara que hi ha aparcaments de sobres. Altres pobles de la vall de Camprodon estan treballant en aquesta situació des d'una òptica diferent. S'entén que en moments puntuals hi pot haver aquesta saturació de vehicles. Hi ha hagut el projecte de construcció d'aparcament lluny del centre, en un solar adquirit recentment, que la gent ja utilitzava prèviament per si sola. El consistori vol ara aconseguir permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder-hi fer un aparcament senyalitzat, tot i la inundabilitat de la zona, per continuar pacificant el centre del nucli urbà i portar els vehicles a fora.
0: Parlem ja de cultura. Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
1: era mitja tarda i queia un flugim suau.
2: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I la pluja ens va assecar totes les flors, o Amb la polla i amb l'ou han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
0: Seguim parlant de més festivals de música, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
2: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
21: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara a la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà Clàssics Irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
22: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonalitats d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
21: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
0: I passem també pel Museu Morera, que celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
2: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
23: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies Dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UOU i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
24: Bueno, nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un públic d'accés comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
23: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
0: I seguim amb més cultura. La Fira de Calella i l'Alt Maresme arribarà enguany a la 45a edició amb diverses novetats, com ara un pregó propi a càrrec de l'actor mataroní Joan Pera. També hi haurà un nou espai dedicat a reivindicar la cultura i la identitat del Maresme. Des de Ràdio Calella ens ho explica Sergi Ferrer.
25: La Fira de Calella i l'Alt Maresme arriba a la 45a edició amb una mirada posada en el territori. Del 23 al 27 de setembre, el passeig Manuel Puigvert tornarà a ser punt de trobada per descobrir la cultura, la gastronomia i el talent de la comarca. Per primera vegada, la Fira tindrà un pregó propi que anirà a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera.
26: Aquest primer pregó de Fira reunirà poesia, dansa i música en viu. L'hem preparat amb molt de carinyo i és un acte farcit de talent maresmenc amb un pregoner també maresmenc i que estarà també a l'alçada. L'actor Joan Pera serà el primer pregoner de la Fira de Calella.
25: Una de les principals novetats serà l'espai Cultura de Mar i Damunt, dedicat a posar en valor els municipis i les tradicions del Maresme. L'obrador hi acollirà tastos, tallers i demostracions per donar a conèixer l'ADN de la comarca, una edició que reunirà 90 expositors, més de 20 actuacions i una cinquantena d'activitats gratuïtes. 5 dies per convertir Calella en aparador del Maresme.
0: Arribem a les 2:24, moment de parlar d'esports.
27: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en la segona jornada de la primera divisió.
2: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
3: miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
0: Un Espanyol, com diem, que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid. Marxem ara a la segona divisió perquè el Girona va perdre en la seva visita al camp del Córdoba ahir a la nit per 2-1.
2: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant del conjunt andalús i només han sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
4: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
5: Tinc un bon pas.
0: Seguim parlant de futbol, en aquest cas femení. El Barça va superar el Brighton al trofeu Joan Gamper per 3-1 amb gols de Brooks, Pina i Graham a la primera meitat.
2: Amb aquest duel, les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
6: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan tenint la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos. Qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem unes coses.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de Joan Macundú, un interior de 2 metres i 7 centímetres, que signa fins al 2028.
2: El francès prové del Mònaco. D'altra banda, el Fiat Girona ha anunciat la lesió de dos jugadors del primer equip. Aleix Kung té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, mentre que Isaac Vázquez té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret.
0: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar. Nos i passeu un bon dissabte.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Continguts en xarxa.
10: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
11: ¿Qué es esto?
28: Conozco este lugar.
11: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
10: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
11: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
29: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
10: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
30: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
31: ¿Tú qué coño quieres?
30: Venganza.
32: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
10: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes, família.
32: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
7: La xarxa.
0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
27: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Fem balanç d'aquests 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
2: En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
1: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
0: I en Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la colla jove de la colla vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona.
0: I d'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a partir de les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
2: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, partit complicat avui per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:45 de la nit a l'RCD Stadium.
2: Els de Manolo González volen fer bo al factor camp i el ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició.

0: La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat tres, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Summit Market, detalla com ha estat la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
1: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest muro sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències, ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa, i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir, llavors estan no sé quants minuts sense amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància, li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el puls perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
2: En un càmping d'aquest municipi de Roda de Barà estem parlant, també ha caigut un altre mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per les fortes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde precisament de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
3: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avés, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i demés, tot això ho havíem fet, però jo no recordo haver vist mai, i porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, evidentment, els barris, el barri de Baix Amar, el que toca tots a la platja, això han sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, evidentment, molt afectades.
0: Paral·lelament a tot això, la carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de vuit d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També en mobilitat pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert passades les 9 del matí, després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders.
2: Com veiem, el Vendrell ha estat un dels municipis més afectats per aquest temporal, i és que entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
5: Ha arribat a nivells bastant... jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no hem tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar doncs, calents.
6: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella, que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
4: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
2: I Torredembarra, el Tarragonès, és un altre dels municipis que recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
0: A l'estació del Meteocat, que hi ha a la zona de la platja, s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
7: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, s'ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
8: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. hem tingut el

0: normal, que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
1: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
2: Hem tingut alguna incidència en algun canvi, que també hem donat suport per fer un relojament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si hi algun tipus d'efectiu nostre i de més. No? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
1: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
3: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions que hi havia i s'ha posat doncs a disposició dels ajuntaments per refer-ne els desperfectes.
4: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
3: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris durant les properes hores, especialment al sud de Catalunya, davant aquesta situació meteorològica.
4: En una piulada a la xarxa social, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de Rieres i Barranc, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
3: Seguim parlant d'aquests fenòmens meteorològics extrems perquè ja han passat 7 mesos des de que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
4: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
5: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
6: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, hasta que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
7: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
5: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
3: Canviem ja de tema, parlem de castells. Hi ha doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les diades del Catllà i l'Arbós.
4: Els rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La diada d'avui del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les diades de les festes majors del Catllà i l'Arbós. Els rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant 2 dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Folre i Pilar, el 5-9 amb Folre o el 2-9 amb Folre i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els verds puguin descarregar el 3-10 amb folre i manilles. Finalment, la colla jove de Tarragona, 3 dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb folre descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb folre i pilar. Els liles també portarien el mateix 5-9 amb folre i apuntaran al pilar de 7 amb folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La festa major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la festa major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
3: I la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per diverses ciutats europees.
4: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
3: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i també ciutadana. Algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
4: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar aquesta concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants ni els símbols o pancartes que s'exhibeixin incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
3: Una punada de successos. La policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional han desplegat un operatiu conjunt per detectar conductes delictives i incíviques a Empúria Brava, la comarca de l'Alt Empordà.
4: L'actuació s'ha saldat amb dues persones detingudes perquè tenien ordres de recerca judicial i 8 denúncies per diferents infraccions, 3 pertinença d'armes blanques, una pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que ha comptat amb 51 efectius, s'han identificat 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
3: I en matèria de mobilitat, la plataforma Dignitat a les Vies publicarà el 24 d'agost una actualització de l'aplicació Transporta'm, que informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei.
4: La portaveu de la plataforma, Anna Gómez, explica algunes de les novetats que s'implementaran la setmana vinent.
9: Hem fet una mica un canvi visual, perquè nosaltres sempre plantegem l'aplicació des de les necessitats de les andanes i el que veiem que la gent ens va demanant o de les coses que la gent es queixa en si de què necessita veure. Tindrem curiositats com els bícings, no sol el bícing de Tarragona, si per exemple de Barcelona, sinó que hem incorporat el bícing de Reus, la ganxeta, que tu puguis arribar a l'estació i abans de baixar el tren ja sàpigues si podràs agafar o no la bici, o que surtis de casa i sàpigues si hi haurà lloc per deixar la teva bici. Si no és el punt que hi ha al costat de l'estació, doncs pots anar mirant els més propers.
4: La nova actualització afegirà noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatgers que hi ha, així com detalls de les parades del Bicim, com deia ara mateix Anna Gómez, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de Rodalies, cosa que fa que Transporta'm ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif.
3: I en matèria política continua la crisi migratòria de Ceuta a nivell nacional. El govern espanyol ha rebutjat, a més, taxativament les intencions del Marroc sobre Ceuta i Melilla després que el ministre de Justícia marroquí, Abdelatif Ouahbi, reivindiqués ahir divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre les dues ciutats i defenses que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè tornin al si de la pàtria.
4: Fonts d'exteriors han remarcat que Ceuta i Melilla són dues ciutats espanyoles, frontera d'Espanya i de la Unió Europea. Afirmen que formen part de la integritat territorial i de la sobirania d'Espanya, reconeguda internacionalment, i que són igualment part integrant del territori d'aquesta Unió Europea. Així ho apunten aquestes fonts, que han indicat que aquesta posició s'ha traslladat ja també als seus homòlegs del Marroc.
3: I en aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha convocat a les comunitats autònomes a una reunió telemàtica d'urgència pel proper dilluns, precisament per proporcionar a Ceuta vacunes que protegeixen de malalties com la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus o la diftèria, amb l'objectiu de vacunar les persones que deambulen per la ciutat en el marc d'aquesta crisi migratòria.
4: La reunió es preveu desenvolupar un mes després de l'arribada dels migrants i ha estat convocada pel director general de Salut Pública i Equitat en Salut del Ministeri, Pedro Gullón. Concretament, la cita reunirà els directors generals de Salut Pública de les 17 comunitats autònomes de l'Estat i representants del Ministeri.
3: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Roger Mas, que ha estat l'encarregat de tancar la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
10: Era mitja tarda i queia un flugim suau.
4: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents de Catalunya. I la pluja ens va secar. Totes les flors, o amb la polla i amb l'ou, han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
3: Seguim amb més festivals, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
4: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
11: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara a la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà clàssics irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
12: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonades d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
11: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
3: I seguim amb més cultura. El Museu Morera celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
4: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
13: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UOL i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
14: Bueno, nosaltres adrecem el públic que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
13: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
3: Passem ara per Castelldaro, que acull aquest cap de setmana la 25a edició del seu mercat medieval.
4: L'acte omple el nucli històric de parades d'artesania i alimentació, demostracions d'oficis, música i espectacles per a tots els públics. Des de Televisió Costa Brava, Raül Martín.
15: Castell d'Aro ja viu immers en l'ambient medieval amb una nova edició del seu mercat medieval, que enguany arriba als 25 anys. Durant tot el cap de setmana, els carrers del nucli històric acullen desenes de parades d'artesania i alimentació, a més de diferents espais de restauració. Així ho explica la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Castell d'Aro, Ima Gelabert.
16: Bé, aquest any el més destacat és que fem 25 anys, i per tant això és molt important. Vol dir que és un mercat, el mercat medieval, que ja està més que consolidat. En el nucli antic de Castell d'Aro, que ja de per si és un entorn que ens afavoreix molt aquest esdeveniment.
17: Els visitants també assisteixen a demostracions d'oficis tradicionals, com la forja, el vidre bufat o els tints medievals. La programació es completa amb cercaviles musicals, espectacles de teatre, talles infantils, combats entre cavallers i un campament medieval. Una proposta que torna a convertir Castell d'Aro en un escenari ambientat en plena edat mitjana.
3: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem amb futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en el partit corresponent a la segona jornada de la primera divisió.
4: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
19: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
4: Un Espanyol que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid.
3: Més futbol, en aquest cas a la segona divisió. El Girona va perdre ahir en la seva visita al camp del Córdoba per 2-1.
4: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant el conjunt andalús i només ha sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
20: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
21: Tinc un bon pas.
3: I encara en futbol parlem del Barça femení, que va superar el Brighton ahir al trofeu Joan Gamper per 3-1, amb gols de Esmi Brooks, Claudia Pina i Caroline Graham Hansen, tots tres a la primera meitat.
4: Amb aquest duel, les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
22: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos, qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem grans coses.
3: Canviem ara d'esport, ens n'anem a l'handbol. Ja han quedat definides les finals de la Supercopa Catalana en categoria masculina. Dilluns s'enfrontaran el Fràquing Granollers i el Barça.
4: El conjunt blaugrana va superar plàcidament el Sant Vicenç per 23-49 amb 11 gols de Jorge Chicusa. El jove Oriol San Felipe també va destacar amb 5 dianes. L'escoltem.
23: Tothom ha sortit amb ganes de donar-ho tot, a lluitar fins al final. I bueno, tant els joves com els més veterans hem jugat molt bé. Hem estat a tope fins al final i això ens ha fet poder emportar-nos al partit i la veritat que molt content del treball fet.
4: En categoria femenina també es van complir els pronòstics i la final enfrontarà el Lleida amb el CAC 7 Granollers. Les del Segrià van superar el Sant Vicenç per 20-26 i les vallesanes van golejar l'Investment Joventut Mataró per 14-37.
3: I amb aquests dos apunts d'handbol acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
24: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada a diferents municipis del Baix Penedès i el Tarragonès han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler ha explicat per què no es va enviar cap pes alert per avisar la població.
2: E-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: 7 persones han resultat ferides a causa d'aquestes intenses pluges que han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels de la Costa Daurada. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. De fet, en mobilitat la carretera N340 s'ha reobert a 4:15 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en 2 sentits de la marxa entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària ha quedat restablerta a la línia R13 entre Sant Vicenç de Caldes i Roda de Barà a 3:15. S'havia interromput abans de les 2 per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. De fet, l'estació de Sant Vicenç de Caldes ha patit inundacions aquesta matinada i això ha obligat a tallar el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. Una 30ena de patinets elèctrics immobilitzats. Aquest és el balanç de l'últim dispositiu de la policia local de Palafrugell que ha fet aquest dijous. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
3: L'operatiu tenia l'objectiu de comprovar que aquests vehicles...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda, que ha afectat a 3 persones, dues de les quals de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Berà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha explicat per què no es va enviar cap alert per avisar la població.
2: L'alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Els aiguats també han afectat a la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària ha quedat restablerta a la línia R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà a 3:15 d'aquesta tarda. S'havia interromput abans de les dues per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. A tot això, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions també aquesta matinada i això ha obligat a tallar el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. D'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que ha afectat a 3 persones, 2 ferides de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Busquem la previsió per les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Hola, què tal? Estem tenint ja un final de dissabte més tranquil i ara esperarem un diumenge més assolellat a primeres hores del matí i al migdia. A la tarda es tornaran a formar nuvolades a la depressió central catalana, també a les Terres de l'Ebre i el Pirineu i Prepirineu català. De fet, no descartaríem que hi haguessin alguns ruixats, encara que no seran gaire importants. Les temperatures demà pujaran un parell de graus, 3 graus, respecte al dia d'avui. I els canvis vindran a partir del dilluns. De fet, s'espera que hi hagin ruixats i tempestes molt importants al nord a partir de la tarda.
1: Els aiguats d'aquesta matinada han afectat també la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a 8:15 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. Pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions aquesta matinada i això ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. Parlant de mobilitat i de trens, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa per una incidència en la infraestructura entre les mateixes estacions de Sabadell Sud i Terrassa, estació del Nord, segons ha informat Renfe, que gestiona un servei alternatiu per carrer.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Sé que ja no sóc la persona més propera a tu. Una cara més. Algú que escriu paraules amb fum. Sé que jo no tinc cap targeta de presentació. Aire que se'n va.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dijous 20 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el govern assegura que l'aturada en les obres de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu no afectarà el calendari previst. La corredissa dels gegants de Castellterçol celebra 30 anys amb un espectacle ple de sorpreses. L'homenatge a la bellesa de l'arbre fruiter posa el punt i final a la festa major de Moià.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que les debatudes obres de remodelació de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines es van iniciar tot just després de Sant Joan i després de 6 setmanes de treballs, aquest mes d'agost fan una pausa de 2 setmanes. Una imatge que ha generat incertesa entre els veïns. Davant aquesta preocupació veïnal, des del govern municipal asseguren que la situació respon a una decisió planificada, ho explica Anna Vilarrasa, regidora del Pla del Centre.
2: Les obres de la plaça s'han aturat des del dia 17 d'agost fins al dia 28. Aquestes 2 setmanes s'aprofitarà per fer, si s'ha de fer, algun tipus d'ajust tècnic. El ritme que s'estan desenvolupant les obres és totalment correcte i està previst l'acabament en el pla que posa el contracte.
0: D'aquesta manera, els treballs es reprendran el pròxim dilluns 31 d'agost, amb la vista posada a la tardor, quan està previst que finalitzin les obres. Unes obres que no han estat exemptes de debat ciutadà des del seu inici. Com us hem anat explicant en aquest informatiu, la reforma de la plaça, redactada per l'estudi ACPA, tenen un cost de 548.000 euros, finançats en un 70% per la Diputació de Barcelona, i que des del seu inici, a finals de juny, han condicionat la mobilitat del centre del poble. En aquests 2 mesos, les actuacions han anat des de la tala de Moreres fins a reobrir provisionalment el trànsit del carrer Joan Maragall i també han obligat a traslladar la programació habitual de la plaça en altres espais del municipi. L'aplec de la sardana es va fer al pati de l'escola FEDAC i la comissió de festes està treballant per decidir emplaçaments alternatius per a les activitats de la festa major. A partir de la setmana que ve, el projecte encararà la seva fase final per complir el termini d'execució previst de 4 mesos i mig. Un dels actes més emblemàtics de la Festa Major de Castellterçol està d'aniversari. El pròxim dimarts 25 d'agost, els carrers de Castellterçol tornaran a convertir-se en l'escenari d'una de les tradicions més singulars de la seva Festa Major, la Corredissa dels Gegants, que enguany arriba a la seva 30a edició. La Griselda i el Tallaferro deixaran de banda la solemnitat habitual per córrer, ballar i tombar-se entre el públic en una nit plena de sorpreses que la colla manté en absolut secret. A diferència de les cercaviles nocturnes que s'han popularitzat en altres municipis amb xarangues, Castellterçol fa 3 dècades que manté un format propi. Ho explica l'Aleix, membre de la colla.
3: I és que realment quan ara s'ha posat molt de moda que els gegants fan cercaviles de nit i de més,
0: sí.
3: El que fan és agafen una xaranga o un element musical diferent i el que fan és treure els gegants tal qual i fer la festa, diguéssim, de la mateixa manera que es fa la tarda ballant, però amb la música diferent. Nosaltres no, des de fa 30 anys el fem això, corrent, no? I potser un carrer podem arribar a passar 15-20 vegades per una banda i l'altra, i realment, si ho féssim caminant, serien 5 minuts caminant i ens estem 1 hora i mitja o 2. Oh.
0: Aquesta idea de tombar les figures, fer-les córrer, sorgeix l'any 1997, a partir d'una anècdota durant una trobada a Mollet, on unes guirnaldes baixes van obligar els portadors a tombar els gegants per poder-hi passar. Aquell hàndicap es va transformar en idea a les primeres edicions del Correfoc dels Diables, que necessitaven un petit impuls per atreure el públic. Tot i això, amb els anys, la participació popular va fer créixer l'acte fins al punt d'haver de separar la corredissa de foc i la dels gegants, per donar entitat pròpia a cada una de les propostes. Això sí, enguany, com hem dit, ve amb algunes novetats.
3: Hem volgut fer una miqueta de la corredissa un pèl diferent del que la teníem feta fins ara, no? I alguna de les sorpreses el que hi ha és bàsicament d'intentar començar a fer participar més a la gent que està d'espectadora, que fins ara doncs, bueno, sí que feien l'onada, feien diferents elements amb els gegants i ara aquesta vegada doncs tindran la gent tindrà una mica més de protagonisme que no pas la que teníem fins ara.
0: No obstant això, hi ha novetats que, bé, no ens han volgut desvetllar, però de ben segur que ningú espera. I continuem a Castellterçol, perquè ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva festa major, que comença divendres 21 i s'allarga fins dimarts 25 d'agost. 5 dies de celebració on la cultura popular, la música i la participació ompliran els carrers del municipi. Enguany, la festivitat té un fil conductor molt particular. La lletra C trencada, un símbol identitari del nom del poble que vol representar la unió de totes les entitats, veïnes i voluntaris que fan possible la festa any rere any. Un dels moments més esperats arribarà divendres amb el pregó d'inici de festa, que enguany ret homenatge a un col·lectiu clau en la història i el paisatge de la comarca. Ho explica Guillem Sospedra, membre de la Comissió de Festa Major.
4: Les principals novetats serien que aquest any el pregó de Festa Major, que serà demà divendres, el faran els ramaders i agricultors de Castellterçol, que hem cregut que ha sigut un any on també, a part dels mestres i altres col·lectius que han reivindicat les seves protestes i les seves reclamacions davant del govern, doncs els agricultors són una part essencial del nostre poble i de la nostra comarca, i aquest any tindran veu, i demà alguna sorpresa hi haurà a la plaça i apareixerà algun tractor a la plaça de l'Ajuntament durant el pregó.
0: Més enllà del pregó, el cor de la Festa Major torna a bategar al voltant de les seves tradicions més arrelades, la dansa de Castellterçol i el ball del Ciri. Aquests balls centenaris tindran el seu punt àlgid entre el diumenge i el dilluns, amb rituals tradicionals com el tir de colònia al públic o la ballada de la dansa de les autoritats. La programació es completa amb concerts, activitats infantils, espectacles i les nits a la carpa, on, per segon any consecutiu, la barra estarà gestionada directament per les entitats locals. A més, la celebració aposta

0: i efectius de la policia local per sufocar les flames. El foc no va provocar cap persona ferida i a hores d'ara se'n desconeixen les causes. Mollà ha posat el punt final a la seva festa major amb la celebració de la 121a edició de la Festa de l'Arbre de Fruiter aquest passat dilluns. Una jornada d'homenatge a la bellesa i a la cultura local que enguany ha estat marcada per la pluja. Una pluja que va obligar a traslladar l'acte previst al Parc Municipal a l'Espai de les Faixes, que tot i això es va omplir de gom a gom. Guillem Soler, periodista i presentador de l'acte, destaca els reconeixements i també l'actuació d'Anna Mina.
1: Els avis homenatjats van ser la Rosa Plans i el Josep Alcantarilla, dos avis, dues persones grans de Mollà, doncs, que fa molt temps que estan per aquí, han estat al capdavant de 1.000 entitats, de 1.000 coses, i van estar molt contents. Després també va haver-hi l'actuació musical de l'Anna Mina, una noia amb arrels aquí a Mollà, i també amb arrels brasileñes, que va cantar increïblement bé i molt emotiu, acompanyat d'un home que es deia Pep, que tocava tota mena d'instruments.
0: La jornada va comptar també amb la intervenció de l'historiador Francesc Vilanova com a president d'honor i va cloure amb el discurs de l'alcalde, Dionís Guiteres. La interpretació de l'himne de l'arbre fruiter a càrrec de la cantant Anna Mina va posar el punt i final a la cloenda de l'acte i també a la festa major d'enguany. Avui el moianès Enric Casacuberta ha donat oficialment el tret de sortida al repte que porta preparant des de fa temps, fer la ruta 66 als Estats Units corrent per recaptar fons per la lluita contra l'ELA. Com us vam explicar a l'anterior informatiu, avui arribava a Barcelona, on seria rebut per les autoritats en un primer tram simbòlic, tant a la Diputació de Barcelona com a la Generalitat. I és que en aquest petit primer tram, des de Mollà fins a Barcelona, ha estat acompanyat per seguidors, corrent o en bicicleta, que li han mostrat el seu suport. A partir d'avui comença el repte i viatjarà als Estats Units per recórrer corrent, com hem dit, la ruta 66, amb l'objectiu de donar visibilitat a l'ELA.
2: L'agenda.
0: I ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè dissabte l'Associació dels Drets del Poble organitza una doble sessió de cinema a la fresca amb les pel·lícules Shrek 2 i El professor que va prometre el mar, a partir de les 7 de la tarda a Can Xifreda. A Caldes de Montbui, el dissabte 22, teniu concert del duet de Granera Passión Azul a l'Església de Santa Maria. Recordeu que l'entrada és gratuïta i utilitzen el concepte que es diu taquilla inversa, on el públic aporta el que vol quan acaba el concert. I per acabar aquesta agenda, anem cap al Moianès. Comencem aquest cop per l'Estany, perquè la 19a edició de l'Estagnum arriba a la seva fi. Serà el dissabte 22 d'agost a les 10 de la nit al claustre amb l'actuació de Mariola Membrives i Albert Bové. Amb ells podreu gaudir de la cançó popular, el flamenc, els boleros i el jazz. Ara anem cap a Santa Maria d'Oló, perquè des d'avui dijous celebren la seva festa major, que s'allargarà fins dimarts 25. Alguns dels actes més destacats són dijous 20, a les 9, el pregó amb els bastoners d'Oló. Divendres 21, a les 11 del matí, jocs de cucanya. A les 8 del vespre, inici de la rua amb la xaranga buidant la bota i a les 10 de la nit, ball amb cafè trio i seguidament nit de DJs. Dissabte 22, a les 10 del matí, hi ha baixada d'andròmines. A les 6 de la tarda, hi ha trobada de gegants i a 2:15 concert amb el grup Vertigen i DJ Sansi. Diumenge 23, a les 10 del matí, hi ha un escape room a la plaça Catalunya i a les 6 de la tarda hi ha sardanes amb la Principal de Terrassa. Dilluns 24, a les 9 del matí, hi ha bicicletada popular amb dues rutes, una de BTT i l'altra de carretera. A les 6 hi ha l'Estiu Fest, i tarda d'actuacions musicals i espectacles familiars. I a les 10, concert de festa major amb cicuta i DJs. Dimarts 25, a les 2 hi ha Arrossada Popular i a 4:45 de la tarda, concert de folk amb els Pardalets. I com us hem avançat al llarg d'aquesta setmana, divendres arrenca la Festa Major de Castellterçol, amb concerts, cultura popular, activitats esportives, espectacles, propostes infantil, tradicions i moltes altres activitats per gaudir de la festa. Recordeu que s'allarga també fins al dimarts 25 i entre els altres actes destacats hi ha la corredissa i el ball del Ciri i la dansa de Castellterçol. I acabem aquesta agenda a Mollà perquè continua el 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes. I és que dissabte 22

0: És el torn de Polifem Consort, Vivaldi, les quatre estacions, amb Anna Urpina i Jordi Domènech, a les 8 del vespre a les Faixes.
1: El temps.
0: I ara sí, per acabar el programa d'avui, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana. I com sempre ho fem de la mà de l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
2: Hola, què tal? Avui sí que per fi es nota una mica aquesta baixada de temperatures. Fins i tot precipitacions aquesta tarda. Es nota que va canviant una mica la cosa després d'aquest estiu tan i tan càlid. Un estiu amb moltes màximes que hem passat de 35, 36, 37 graus durant molts i molts dies. Moltes nits d'insomni, segurament molts de vosaltres ha costat dormir durant moltes i moltes nits. En definitiva, aviam si va afluixant tot això una mica. Fora els carrers, el bosc sí que es notarà una mica, però dintre les cases costarà. Hi ha tanta calor acumulada dintre les cases que, sens dubte, costarà que baixi la temperatura. Ja estem parlant avui de màximes al voltant dels 30 graus, que ja són molt més normals per les dates d'avui. Que és molt més normal per les dates a les que estem. Demà, temperatura mínima més baixa. Baixem dels 20 graus ja aquesta nit, fresca, fora al carrer, fresca, farà fresca, però és fresca. I demà serà un dia molt insegur. Ja de bon matí podem tenir tempestes, també la tarda algunes tempestes. Per tant, un dia molt, molt insegur i amb les temperatures encara una mica més baixes, per sota dels 30 graus. Demà serà el dia més insegur del cap de setmana, perquè dissabte la inestabilitat marxa una mica i les temperatures ja no davallaran més. Es quedaran al voltant dels 30 graus les màximes i al 20 les mínimes. I diumenge serà el dia menys insegur del cap de setmana. Aquest front que ens està creuant, que ens està portant més aire fred, més inestabilitat, diumenge, en principi, ja haurà creuat. S'han d'agafar una mica amb pinces el pronòstic d'aquest cap de setmana, perquè és complicat, aquesta situació de finals d'agost, d'algun front fred, ho complica tot una mica, però, en principi, aquest diumenge el front s'haurà allunyat, farà força sol, un ambient agradable, no seran molt altes les temperatures, al voltant dels 30 graus les màximes, uns 20 les mínimes, per tant, un temps ja, diria jo, normal per l'època de l'any, les temperatures normals per l'època de l'any, i amb inestabilitat, que també ja és ben normal ara a finals d'agost. Resumint, demà divendres, el dia més inestable al cap de setmana, amb tempestes ruixats que poden afectar qualsevol hora del dia, no plourà tot el dia, però sí que poden ser ruixats inconexos, després sortir el sol, tornar a ploure, una situació d'inestabilitat. Dissabte també, sobretot a la tarda, però tot i que s'allunya aquesta inestabilitat, i el diumenge doncs serà el dia més estable de la setmana, amb més sol i amb unes temperatures ja normals per l'època de l'any. Molt bon cap de setmana, adeu!
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha tancat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues d'elles de gravetat aquesta matinada. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'ha traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais de acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. En plana de mobilitat, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra, a més de per cotxes que han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions aquesta matinada i això ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. De fet, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 de la tarda a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa i també hi ha afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume en dos per evitar el contacte entre col·lectius antifeixistes i simpatitzants del moviment Save Europact. Un cordó de furgons policials separa un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer i són un grup més nombrós, mig miler de persones. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. D'altra banda, les Borges Blanques, capital de les Garrigues, celebrarà la festa major d'aquí a dues setmanes i ho farà amb el dolç típic d'aquesta zona de Ponent, les orelletes. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Arriba el concurs, però fins ara no s'han deixat de fer tallers. El pròxim serà el dia 20 per a joves a partir de primer de sols. Imparteix la Montse Valles juntament amb la seva família.
3: M'agrada col·laborar amb el poble.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues d'elles de gravetat. En el marc d'aquest episodi de pluges, que ha tingut lloc sobretot aquesta darrera matinada, ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra. També s'ha traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta del Pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta darrera matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume de Barcelona en dos per evitar el contacte entre el col·lectiu antifeixistes i simpatitzants del moviment Safe Europe Act. Un cordó de furgons policials separa un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer amb un grup més nombrós, 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. Poc abans de les 7 de la tarda han fet acte de presència els simpatitzants d'extrema dreta, 100, segons les mateixes fonts, que directament s'han col·locat a l'altra banda, amb Toni Esteve, de Reconquista Espanya, al capdavant. A la plaça hi ha una dotzena de furgons policials i més als carrers adjacents. A tot això, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que elevarà la Fiscalia els missatges d'odi i racistes asseguren expressats en el transcurs de la concentració a favor d'aquest moviment Safe Europe Act. D'altra banda, una concentració de desenes de persones ha forçat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana a marxar d'un dinar popular durant les festes d'Igualada. Un grup d'Aliança s'ha assegurat per participar en l'activitat Festa al Dinar, que se celebra cada any en el marc de les festes majors alternativa. Els organitzadors els han demanat que marxessin i després s'ha organitzat una concentració espontània amb pancartes antifeixistes que finalment han obligat els simpatitzants a marxar escortats per la policia. Pel que fa a mobilitat, la incidència en la infraestructura que ha provocat a partir de les 5 de la tarda afectacions a les línies de tren de rodalies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses per demà diumenge a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per intensitat de pluja amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment al Baix Ebre i al Montsià durant la matinada i també al Baix Camp i la Ribera d'Ebre al matí. Les precipitacions intenses seran de caràcter local i afectaran amb menys probabilitat el Tarragonès. Això sí, no seran en principi comparables en quant a la intensitat a les de la darrera matinada. Precisament aquest episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès de la darrera matinada ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, 2 ferides de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. A tot això, el govern ha constatat que els aiguats de l'aquesta passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Aquesta tarda els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume de Barcelona en dos per evitar el contacte entre col·lectius antifeixistes i simpatitzants del moviment Safe Europe Act. Un cordó de furgons policials ha separat un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer amb un grup més nombrós, unes 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. Poc abans de les 7 de la tarda han fet acte de presència els simpatitzants d'extrema dreta, 100, segons les mateixes fonts, que directament s'han col·locat a l'altra banda, amb Toni Esteve, de Reconquista Espanya, al capdavant. A la plaça hi ha hagut una dotzena de furgons policials i més als carrers adjacents. A tot això, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que elevarà a la Fiscalia els missatges que considera d'odi i racistes expressats en el transcurs d'aquesta concentració a favor del moviment Safe Europe Act. D'altra banda, una concentració de desenes de persones ha forçat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana a marxar d'un dinar popular durant les festes d'Igualada. Un grup d'Aliança ha participat en l'activitat...

Molt bona nit, amics i amigues. Benvinguts i benvingudes al Fase Alternativa, el màxim musical més versàtil de la sintonia d'Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines. Jo sóc en Jordi Masseguer, des de fa 17 temporades dirigeixo aquest programa que intenta apropar la música més urbana i underground del panorama musical. I ja de pas fer-vos passar una estoneta musical ben diferent. Aquest divendres s'anomena 7 de febrer de l'any 2025 i ja arribem a les 10 i 2 minutets. En aquest punt, sigueu benvinguts i benvingudes al meu món, un petit viatge on visitarem el subsol de la música underground. Un viatge d'una horeta de duració on explorarem el cantó més under del panorama musical. Benvinguts i benvingudes al Fase Alternativa! Què tal, com estem? Ja tornem a estar aquí de nou amb un nou programa, una nova quincena, com sempre, a les portes d'un nou cap de setmana, que com a mi m'agrada anomenar són les petites vacances setmanals, que fan que la setmana sigui més assequible, ens fan recarregar la bateria i alhora ens permeten descansar i desconnectar de totes les rutines diàries. Ens retrobem amb una nova cita amb les zones arcianes, una nova cita quincenal amb la música i la cultura, sobretot underground com el rap i el hip-hop. I ho fem de la millor manera possible, la millor manera que jo sé fer. Us porto un programet ben distret, amb bona música, com el que arrenca tot just ara. I ho fem de la següent manera, aquí, amb un petit tastet d'aquest menú que us he preparat per aquesta desena edició del Fase Alternativa en la seva 17a temporada. Que gaudiu, som-hi!

te pilla, corre que te come, corre que te pilla, corre.

0: preparados.
1: Doncs va, arrenca la 10a edició del Fase Alternativa

vida corre que te come, corre.

0: la portada del desè programa de la temporada la protagonitza l'artista amb la que vam acabar a l'anterior programa, fa dues quinzenes vam acabar amb Carmen Chia. Carmen Chia, portem tots els programes que portem aquest any, és a dir, aquest és el tercer que us porto un tema d'aquesta artista gaditana, perquè, bueno, us faré un petit, doncs, descripció del que és aquest personatge. Doncs Carmen Chia no és nova del tot en tot això, eh? Ella atresora amor i respecte pel cant, la copla i el quejío i Andalusia, la seva terra. Com haureu pogut comprovar amb els temes que hem anat escoltant, eternament agradecía a las ancestras para convertir arte en la memoria de mi tierra. Chia va obrir fa temps la porta de l'escriptura, les tecles blanques i les negres del piano i escorpir rimes com a verí reactiu. I diu que ja no ho pot parar, això. Es presenta orgullosa amb un rap profund i rotund que uneix tradició i modernitat. El seu so veu tant del folclore andalús i del flamenc com del hip-hop i de l'electrònica. El cante de Carmen Chia ens porta a les següents convidades. Seguim amb Mestissatge, amb rumba i flamenc units per al rap. Maruja Limón és un grup que es forma a finals dels anys 2014 a Barcelona, amb l'intenció d'experimentar nous sons a través de les inquietuds de cadascuna de les seves components. L'altra part de l'equació està formada per Tribade, també de Barcelona, un grup de rap que es caracteritza per les seves cançons crítiques contra la societat, el machisme i l'empoderament. Doncs aquesta unió de bandes sona així de bé. Això és Maruja Limón i Tribade.
1: De baja cuna con nombre de virgen. Bajo la luna todos los santos la bendicen. De mal casaña rejuntada o eso dicen. Tiene mal aje y mal carácter como toda su estirpe.

Descuida'm més Delirium neix de la simbiosis entre dos mons sonors. D'una banda, l'essència del rock del carrer andalús, seguit inconfusible de Albertucho, i d'altra banda, la cruesa del rap i la música urbana que caracteritza a Natos i Gwaor. Encara que n'hi ha més, perquè al marge de celebrar els 20 anys de Descuida, Albertucho inclourà aquesta cançó a Noches de Perros, un disc de duets en què el sevillà cantarà amb 20 grans artistes de la nostra escena, procedents d'universos diferents, però que en realitat no estan tan lluny els uns dels altres. Escoltem Albertucho amb Natos i Gwaor. Descuida'm.

0: Doncs va, el torn ara és per la nostàlgia, per recordar grups que jo personalment escoltava en la meva joventut i que doncs, ja no estan en actiu. Com, per exemple, els següents convidats. Son de Calle. Va ser un grup barceloní format en l'any 2002 per Úrsula, Mr. Guti i els micròfons i per DJ Heli, els plats. Van formar part del col·lectiu de La Placa, una crew que agrupava artistes de hip-hop a nivell català. MCs, DJs, breakers, escriptors... Estàvem representats amb aquesta mena d'agrupació. Escoltem-los amb un tema de l'any 2004 i que, a més, compta amb la col·laboració d'un dels integrants també de Falsa Alarma, que també, al mateix temps, era integrant de La Placa. Doncs això mateix. Escoltem a Son de Calle, un tema, doncs, retro de l'any 2004 amb el Titó d'en Falsa Alarma.
1: Todo el mundo quieto, esto es un atraco.

0: és gratis.
1: I seguim amb diverses subvencions. He posat temes de forma en forma de col·laboracions, eh? Avui també és un bon exemple, eh? El rap n'està ple. Però el que sonarà ara té un passet més enllà. I és que no estem parlant d'una col·labo esporàdica d'un tema, sinó d'una col·laboració entre grups i artistes per fer un disc sencer. Mala Juntera, un grup format en l'any 2012 i que sorgeix de la unió de Zatu i Acción Sánchez, és a dir, SFDK, a l'MC de Hablando en Plata, Capaz, i el productor Jace. En l'any 2013, el grup va llançar el seu únic disc fins a la data d'avui i que portava per nom Cracks. I és que en veritat són uns cracks, eh? Tots aquests components. Va, escoltem Mala Juntera. Mala Juntera.

0: i anem continuant pel sender i pel menú de degustació que us he preparat per aquest desè programa del Fase, i ho fem amb novetats. Després d'escoltar uns temes una mica revivals, passem a escoltar artistes que s'estrenen en el Fase, que sí, encara n'hi ha, i això és molt bona senyal de la salut de l'under i del rap nacional. Avui us porto un raper de Vic, Solo K.U.s. Aquest raper retracta al costat de Savio Beach una generació marginal que troba el delicte l'única sortida per aconseguir el seu propòsit. El seu àlbum debut és una obra de gangster rap punxat a lo català, però amb moltes similituds en quant a inquietuds i crítica social. Escoltem-lo amb un pedrit de luxe, en Totequín. Això mateix, des de Vic, Solo K.
1: Criminal minded, hijos de puta.

0: Venga, jardo, jardo, jardo, jardo. Que me lo acaba de recordar Pablo. Me dice, ¡fua! Y el discazo que se hizo, marchó para allí siendo y volvió siendo el fucking puto fucking sabio, tío. Menuda jartada de disco, que yo...
1: Fa la sensació que en Chojin es guia més pel codi Bushido dels samurais que del hip-hop més convencional dels rapers, eh? A veure, és un raper amb totes les lletres, d'això no hi ha cap dubte. Va ser un dels percussors d'aquesta moguda ja fa 25 anys. I fa cançons, encara fa cançons, sempre amb seny i en calma, però directe, un estil molt directe, rimes molt afilades i que et fan reflexionar. Ell sempre posa el dit a la llaga. En definitiva, són cançons que fan que no miris cap a una altra banda davant les injustícies de les quals el món s'està replet.

0: Yo no veo muchos representantes en defensa de la paz en Europa, ¿no? Y esto es muy preocupante.
1: Y avui us porto una nova versió d'en Zyper, que és la qual només tenim veus femenines. Una cosa impensable fa uns pocs anyets, eh? Un tema on col·laboren les artistes Juda, Molly, Laura Sillaban i Tana Heredia, també Faena. És a dir, sis joves talentoses amb moltes ganes de menjar-se el món, de canviar-lo fins i tot. Per mi és un tema sublime. La producció, les lletres, la unió, el ritme... Vaja, és un temazo amb totes les seves lletres. Aquesta joventut va apretant molt fort, eh?

0: esse.
1: Follow your reckless.

El nou treball del Malaguen Follone és tota una declaració d'intencions, una mostra d'evolució musical i creativa que Follone desenvolupa en el seu nou disc, un treball conceptual en el que l'andalús manté el seu segell inconfusible a les lletres, però imprimeix un salt de qualitat indiscutible en tot allò que té a veure amb la música i les instrumentals. La producció d'aquest single va a càrrec d'Esceno i Ciclo i destaca les lletres provocatives amb el característic delivery de Follone sobre un ambiciós matalàs musical que compta amb les aportacions dels músics com Juan Arenze, Amber Window, Escándalos Espósito i Carlos Martín.

i seguim amb una miqueta de rap ara llatí. Ja sabeu que a mi m'agrada viatjar, encara que sigui musicalment parlant. Presencial també, clar, però bé, és més barat i assequible fer-ho musical, oi? Va, anem a Venezuela, que lluny o no tan lluny de la realitat política i social que viu i pateix el país. Sempre trobarem músics i artistes que ens aporten la seva visió del que viuen, que al final no estan tan allunyades del que podem viure nosaltres en el nostre dia a dia. Doncs escoltem a Willy de Billy, amb un tema que porta per nom Arámbalo, i sona així de Bast.

0: Party. Ja és cap de setmana a ICAT.
1: No hi ha català, ets amor, és el que m'agrada. No hi ha color.

així, compte, em fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em cobri procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta.

A ICAT, l'estiu sona diferent.